Molt bona vesprada de dimecres 2 de setembre, Dia Internacional de la Criança Respectuosa, de la Captació de Talent i de la Ciutat Autònoma de Ceuta. Este últim cop a l'actualitat del dia, ja ho saben, perquè s'ha aprofitat l'efemèride per fer concentracions avui a favor del poble ceutí davant la situació que travessa des del passat mes de juliol. Fa dies que els contem que a Gandia no hi ha consens pel que fa a la convocatòria de concentracions, perquè per una banda el govern local apostava per un acte propi amb una declaració institucional conjunta a les 12 del migdia a les portes de l'Ajuntament, però el Partit Popular i Vox per l'altra banda no estaven d'acord. Els populars optaven per unir-se a la concentració convocada ja per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que és esta vesprada a les 8. Doncs bé, ara que ja els he posat en context, el nostre company, Enrique Bodí, ha anat a la plaça major de Gandia, enfront de l'Ajuntament, on el govern local ha convocat esta concentració. Així que ell ens conta tot el que ha passat i el que està passant. Enrique, bona vesprada. Enrique, bona vesprada, me'n sents? Sembla que hi ha problemes per a que ens escolte. Enrique. Enrique? Bueno, fins que tornem a connectar amb Enrique, aquesta és la situació, ja els diem, a Gandia, que pareix que sigui una concentració en la qual no tots els partits polítics estan d'acord. Clar, perquè ja recordem que hi havia a les 8 de la vesprada una concentració ja convocada per la Federació de Municipis i Províncies d'Espanya. Per tant, alguns sí que opten per unir-se a aquesta que ja estava convocada i altres que no.

Però mentre intentem reconnectar esta connexió en Gandia, en el nostre company Enrique Bodí, que està allí a les portes de l'Ajuntament, però ja sabem que el directe pues, moltes vegades té això, que hi ha alguns problemes tècnics, però mentre se solucionen, es parlem també d'altres municipis de la Safor, on ha hagut controvèrsia amb aquesta concentració en suport al poble de Ceuta, perquè a Tavernes, per exemple, és un dels pocs municipis socialistes que s'han sumat a la concentració convocada per la Federació de Municipis i Províncies, la d'esta vesprada, de les 8 de la vesprada. Per temes d'agenda no puc parlar amb Lara Romero, l'alcaldessa, però és que a Miramar estan en una situació similar. Però és que precisament la intenció és desvincular

0: particular totalment este acte, esta concentració de les 8 de la vesprada de qualsevol partit polític. Veritat, Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada. Pues sí, en efecte. Així a Miramar no pretenem fer un acte de partits, ni de sigles, ni de colors polítics. Lo que anem a fer esta vesprà és un acte d'unitat, de solidaritat i de defensa del nostre país i de Ceuta, com no.
0: Eixe és l'objectiu, no, alcaldessa? El donar suport al final a les persones que estan patint, no?
1: Pues sí, pues perquè en estos moments pues Ceuta està vivint una situació extraordinàriament difícil. La seva ciutadania està cansada, està preocupada, està esgotada i, bueno, després d'un mes d'una enorme tensió, pues la veritat és que quan vegem aquestes imatges que veig a la tele, darrere de cada notícia, de cada xifra, pues hi ha persones que simplement el que volen és recuperar la seva tranquil·litat, la seguretat i la llibertat de viure en normalitat a sa casa, a Ceuta. I esta vesprà pues el que volem fer és un reconeixement a aquestes persones i, com no, a la labor que estan fent les forces i cossos de seguretat i les forces armades i els serveis sanitaris i d'emergència, perquè la veritat és que el sobreesforç que estan fent és loable.
0: Així és. Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Que passeu bon dia.
0: Adéu. Pues ahí teníem la situació de Miramar, el desvincular al final esta concentració de qualsevol partit polític és una mostra, una mobilització a favor dels drets humans al final. I res, pareix que ja tenim la connexió amb el nostre company Enrique Budí solucionada. Enrique, bona vesprada, com està l'ambient per ahir?
2: Ara sí, Celia, ara sí. Ara sí, molt bé. No res, a veure, evidentment en aquests moments la plaça major de Gandia està ja buida, ha sigut un acte protocolari prou ràpid. Estem parlant perquè vos feu una idea, per a aquelles persones que puguen, de fet, hagin assistit alguna vegada així a un minut de silenci que celebra pues, periòdicament davant de l'esporta consistorial, un acte molt semblant, amb una pancarta en favor de Ceuta, en la que estaven presents els membres única i exclusivament del que és el govern municipal. En aquest cas, Compromís i, evidentment, també el Partit Socialista. Una ausència, el que és el regidor Vicent Mascarell, no sabem si és una qüestió vinculada d'alguna manera a la consigna que havia traçada la secretària general dels socialistes valencians, Diana Morán, al respecte de que no celebraran aquest tipus d'actes. En qualsevol cas, Gandia, a pesar de ser una ciutat en la que el Partit Socialista és el partit hegemònic en la corporació, sí ha donat suport a Ceuta en aquest acte singular a les 12 del migdia, i el dic Celia, en una espècie com si fos el minut de silenci típic, no? Un acte protocolari típic. I sense, en qualsevol cas, del que són aquestes consignes que havia traçat el partit socialista a nivell de la Comunitat Valenciana. Com és lògic, no han assistit a aquest acte, perquè ja havien anunciat aquesta qüestió, tant per una part Vox, en una roda de premsa que hi ha hagut prèviament a les 9 del matí, ja havia comentat que en aquesta declaració que volien fer conjunta es parlava de crisi humanitària, quan ells en qualsevol cas parlen d'invasió, no atenen a aquest criteri. I en una altra qüestió també, el Partit Popular, que tampoc ha donat suport en aquest cas a la manifestació, a aquesta concentració prevista així en la plaça Major, però sí, els dos estaran presents en l'acte que celebra precisament en aquest mateix espai a les 20 hores, en aquest cas, com bé saps, Tèlia, i tota la ciutadania, convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que és pràcticament el que va celebrar-se en moltes ciutats espanyoles en suport a la ciutat de Ceuta en un dia com aquest, en el dia commemoratiu de Ceuta. Hem parlat en algun de representants, hem pogut també parlar en l'alcalde, que ens ha donat el seu punt de vista, i diguem sobretot incidint en que ha tingut criteri propi a pesar de consignes. Ella ha considerat necessari donar suport a la ciutat de Ceuta i així ho ha demostrat. I hem parlat també amb algun que altre veí. Hem pogut localitzar a un senyor que li diuen Plàcido, que és natural de Ceuta, en què ens comentava que no entén com és possible aquest tipus de situacions en la que la controvèrsia política s'apodere d'una qüestió que és necessari abordar amb unitat, i no ha sigut així en moltes ciutats. En aquest cas, en Gandia s'ha demostrat una vegada més que la política està per davant d'altres interessos. En aquestes dues convocatòries, a les 12 i a les 20 hores, Celia.
0: Així és. Enrique, per tant, gent que ha participat, ha hagut molta?
2: Sí, estem parlant del voltant d'un centenar de persones, no és molt per a un acte com es pugui esperar-se de suport a una ciutat que ha tingut ixa crisi, està tenint ixa crisi que és necessari atendre de moltes maneres. No és molt, estem parlant de 100 persones, al voltant de 100 persones. Entenc que estava esperant la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, puguen ser moltíssimes més, però està en sintonia, però el que estàvem dient, a les 12 del migdia, un dimecres, en jornada laboral, pues és complicat, no?, que pugui assistir moltíssima gent. Així i tot, un centenar de persones que han donat suport, relacionant un poc també en aquest minut de silenci que normalment podem veure a les 12 del migdia, pues, una vegada cada cert temps que succeeixen aquest tipus de successos contra dones, etcètera, veiem aquest tipus de situacions en el que es veuen inclús menys persones, però en aquest cas han sigut un centenar de persones que han donat el seu suport i es preveu que aquesta vesprada pues, siguin moltes més perquè la unitat davant de la ciutat de Gandia front al que està passant en Ceuta es demostrarà, està demostrant-se en aquest cas en un centenar de persones i ja, com he comentat a Celia, aquesta vesprada s'espera moltíssimes més.
0: Vale. Enrique, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació de primera mà des de la plaça Major de Gandia. Gràcies.
2: Vinga, fins ara.
0: Adéu. Adéu. Pues esta era la situació que tenim a Gandia. Hem escoltat a Plàcido, este veí original de Ceuta, que deia, pues, lamentava un poquet, no?, esta controvèrsia política davant d'uns actes, bueno, d'estos actes que s'han convocat en favor a Ceuta. També en Oliva ha hagut una espècie de debat, perquè en principi era un dels municipis que tots els partits polítics s'havien posat d'acord, però perquè per a les 12 fer una lectura de manifest conjunt, però també a les 20 hores continuava convocada la concentració. Fa pocs dies Compromís i PSPB es van desvincular d'esta segona convocatòria i no sé com ha quedat l'assumpte. El nostre company Daniel Ardida està allí. Dani, bona vesprada, endavant.
3: Hola, Celia, molt bona vesprada. Fa minuts que ha finalitzat aquest manifest que s'ha llegit i s'ha treballat de manera conjunta, però finalment el Partit Popular s'ha quedat fora d'aquest acord que insistís que s'ha treballat conjuntament. I no és que ho diga jo, són les primeres paraules que ha dit l'alcaldessa Yolanda Pastor i ara mateix estic en el despatx d'alcaldia amb la pròpia alcaldessa. Yolanda, molt bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: Vostè ho ha deixat ben clar. Bueno, comencem per aquest lema, que és el motiu, no? Ara entrarem en el context polític, però Ceuta no està sola, davant Ceuta, solidaritat. Vostè ha parlat d'una política migratòria ordenada i responsable, donant una resposta clara i contundent que sembla que el govern central, segons ha dit, no l'ha donada, i en el seu moment.
4: Sí, efectivament. La immigració no ha de ser una cosa que, perquè sí, ha de ser ordenada i respectuosa, clar que sí, i ho hem dit molt clar en aquesta declaració institucional que hem fet tots els grups polítics. Ceuta no es pot quedar a soles davant de que fa un mes que està travessant aquesta situació insostenible per a la gent que viu allí.
3: El Partit Popular, avui a les 10 s'ha convocat una junta de portaveus perquè la cosa no s'ha aclarit fins a última hora, fins minuts abans de la lectura, quins partits anaven a estar en aquesta lectura institucional de manera conjunta, i al final el Partit Popular ha decidit que no.
4: Sí, efectivament, la declaració institucional el que pretenia és que l'Ajuntament d'Oliva, junta a la ciutat, hasta la gent de la nostra ciutat, era expressar aquest suport i solidaritat al poble de Ceuta. El dilluns van tindre la primera reunió de portaveus a les 9:30, en què es va explicar el cas, perquè sí que teníem una convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per avui dimecres, dia de Ceuta, a les 8 de la vesprada, entonces va acordar de que a les 12 nosaltres podríem fer una declaració institucional que vinguera la gent i lligueren tots els grups municipals representats a l'Ajuntament. El dilluns ja va haver aquesta primera reunió de portaveus i ja ahir es vaig emplaçar avui preparant aquesta declaració institucional, hem quedat a les 10 del matí, tenien temps suficient perquè era un document i es treballava posant i llevant el que cada grup considerava sempre que estigueren tots d'acord. Bueno, pues he arribat a un consens en tots, menys el Partit Popular, però bueno, jo no m'estranyava perquè des de primeres hores del matí la reacció i l'actitud que jo he vist per part del portaveu crec que no volia arribar a ningú entente perquè este document estava obert i tots els altres grups municipals representats a l'Ajuntament han fet aportacions i hem arribat a aquest consens institucional perquè hi ha que tindre una cosa molt clara. És que la situació no va de colors polítics. És que la solidaritat no va de colors polítics. Hi ha un problema greu migratori que és el que té que abordar l'Estat espanyol junt a la Unió Europea. Ahí és on estem. Ahí és on està este manifest que avui hem llegit i que la gent ha pogut sentir. Això no va d'ideologia política. Qui vulgui fer ideologia política o partidista està equivocat. Està molt equivocat.
3: Jo no sé si té alguna cosa a dir, però estic en obligació de moments després, segons després de la lectura per part seua, li hem preguntat al portavoz del Partit Popular, Germán Salazar, que així de finalitzar la lectura s'ha quedat fora d'aixa posada en escena, d'aixa solidaritat del poble d'Oliva, i ens comentava, clar, el motiu per el qual es desmarcava d'aixe acord conjunt. Deia que el manifest llegit que no reflectia la realitat que es viu en Ceuta, que en cap moment es parlava de política migratòria, però que en cap moment es deia la paraula invasió, que ell defensa que és el que ha passat. I dia que això era l'únic motiu.
4: Jo crec que la situació i el que avui està jugant-se la gent de Ceuta, crec que el que menys importa és posar una paraula a una declaració institucional. Crec que la voluntat del Partit Popular, i, bueno, i jo la respecte, no la compartís, que evidentment cada partit polític en aquest cas, perquè això són ben emmarcats des de dalt, fan el que consideren, fan el que tenen que fer. Quan hem eixit d'aquesta reunió de portaveus, ella ha dit, jo no vaig a votar aquesta declaració institucional, vaig a comunicar-ho als meus representants, i 10 minuts abans de baixar baix ha dit que no anava a adherir-se, amb la qual ja haurà fet les seues gestions. Tenia el document, jo l'he passat, per tal de que el traslladara, que el tenia que traslladar i valorar-lo, i jo crec que és una excusa més davant de polititzar una situació que no n'hi ha que polititzar, sinó que ajudar a demostrar la nostra solidaritat, sobretot en la gent, no? Perquè aquest acte que hem volgut fer humà i solidari cap al poble de Ceuta.
3: Vostè ho ha dit també, ho has posat en la lectura, que les mesures posteriors preses que no poden impedir una anàlisi crítica, no buscant la confrontació, sinó responsabilitat, que va un poc en la línia del que acaba de dir.
4: Efectivament. A mi no em trobaran mai en la confrontació. De fet, crec que he demostrat una vegada més, no?, que este manifest ha eixit en 4 partits polítics diferents. Jo crec que això, d'alguna manera, és saber gestionar i, sobretot, unir-nos davant d'unes situacions excepcionals i que poden tornar a ocorrir i que els governants i, sobretot, el govern d'Espanya, que no ho ha fet bé, han de treballar i buscar una solució ràpidament perquè porten un mes i aquesta situació no es pot sostindre.
3: Estem parlant del partit del PSOE, de Compromís, d'UCIN, i el partit que ostenta l'alcaldia, el seu projecte Oliva. El Partit Popular s'ha desmarcat. Per últim, recordem, esta vesprada n'hi ha també una manifestació. Vostè ha convidat a la ciutadania a sumar-se a les 20 hores.
4: Sí, nosaltres vam fer este acte per a que tots els partits polítics, perquè n'hi havia partits que no volien estar, adherir-se a aquesta federació, a la convocatòria que va fer la Federació Espanyola de Municipis, però bueno, es farà l'acte i la gent vindrà en solidaritat al poble ceutí. Vindrem així en una concentració i la gent podrà vindre així i apoyar i dir que, bueno, que el poble de Ceuta necessita que el govern d'Espanya i a qui li corresponga actua en conseqüència perquè la situació és insostenible. Ja, és que és la gent, són els serveis sanitaris, és l'educació, és la neteja, és que darrere de tot això no comporta, és que és un problema molt greu el que està passant a Ceuta. Entonces, avui, la Federació Espanyola, pues, conforme mos adherim, la gent del poble, jo sé que ho vaig dir, la gent pot vindre i manifestar-se, evidentment, per a demostrar aquest suport i aquesta solidaritat i mai, per favor, jo torne a repetir, que no siga un punt de confrontació, perquè la solidaritat i l'ajuda i el patiment no ha de tindre ideologia política.
3: Jo Yolanda Pastor, alcaldessa de Oliva, gràcies per atendre'ns.
4: Sempre a vosaltres.
3: Celia, això és el que teniu que contar. Insistix des de si l'espai d'alcaldia. Digues, Celia.
0: No, això, que moltíssimes gràcies per esta connexió. Digues.
3: No, que dic que seguirem perquè este assumpte podríem dir que no fem més que començar mediàticament parlant i estarem ahí en els punts d'atenció formativa des d'on es mostra aquest suport a la ciutadania de Ceuta, que avui Oliva, a través d'esta lectura institucional treballada de manera conjunta, és a dir, Ceuta no està sola, davant Ceuta, solidaritat. Gràcies, Elia.
0: Gràcies a tu, Dani. Moltíssimes gràcies. Ahir teníem un repàs per tots els municipis de la SAFOR que han acaparat aquesta atenció mediàtica que, com bé diu el nostre company, no s'ha acabat encara.

0: I estem parlant dels temes del tema de Ceuta, de les concentracions que ens han fet així a la Safor, perquè pràcticament és el tema del dia. Però, clar, no ens hem d'oblidar que estem a 2 de setembre i que altre dels temes del dia és pues que tot comença a travolta a la rutina, podem dir. Ahir va ser el primer dia de col·le per als profes, però els estudiants també es preparen per aquesta tornada al col·le. I en esta, precisament en esta preparació, no? Les famílies s'han adonat d'una problemàtica important, el transport. De fet, la magnitud és tal que s'està plantejant dur a terme una plataforma d'afectats. Jo ja no conte res més perquè ens ho conta ja mateixa. Rosa Amparo, Sandra, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Tu eres una de les afectades. Conta'ns, quina és la situació?
1: Pues la situació és que jo visc en Miramar i tinc que portar totes les dies al meu fill a Tavernes. Perquè no n'hi ha transport, no n'hi ha bona combinació en el transport, ja que la parada de Renfe en Tavernes està quasi en la platja i l'institut està des del poble. I des de la platja fins a l'institut n'hi ha 25 minuts caminant. Perquè avui en dia no n'hi ha un autobús que es porte des de la parada del tren a l'institut.
0: Clar, i
1: l'Ajuntament de Tavernes, perdona que te talli, l'Ajuntament de Tavernes ho ha passat a Conselleria, això va passar fa 2 anys o 1 any, segons tinc entès, i encara no han rebut resposta. Entonces, claro. Trobo que a la consellera li importa poc el que estiga passant, sí.
0: Clar, i Rosa Amparo, tu on has dit que vivies?
1: En Miramar.
0: En Miramar, clar, però en Miramar tampoc n'hi ha parada de
1: tren. No, jo me tinc que desplaçar a Gandia. De Gandia tinc que agarrar el tren per arribar a Tavernes.
0: Claro, o sea que es una problemática bastante grande porque en el momento en que no ni llega coche o moto para anar a Gandía, claro, no, ¿cómo fue?
1: No, el chiquet debería de dejar de estudiar si no tinguerem, una, si no tinguerem vehículos, y dos, si el meu home no fuera autónomo, yo el problema que tinc es que treballe para una empresa. I jo tinc un turno una setmana de matí i una setmana de vesprà. La setmana de vesprada jo sí que el puc portar, però no puc arreplegar-lo.
0: Claro.
1: I la setmana de matí el xiquet no tindria que anar al cicle. No tindria que presentar-se en classe perquè no puc portar-lo. Entonces, te planteges moltes coses així. Perquè la educació avui en dia no és un lujo. És una necessitat.
0: Totalment.
1: Respecte a mi, siga o no siga obligatòria. Un xiquet que vol formar-se no tenen per què tancar-li les portes. I això estan fent. Estan tancant les portes a molt de xiquet que per el treball que tenen els pares o per lo que siga, me dona igual, no poden accedir a estudiar. Jo, per exemple, tinc un centre a 2 quilòmetres de ma casa. En el meu fill ha cursat l'ESO. Si eres de batxillerat, tens la plaça. Has estudiat l'ESO, tens la plaça adjudica en batxillerat. Però si vols fer cicle formatiu, no tens la plaça adjudica. Estan discriminant els cicles formatius.
0: Claro.
1: O és el que arriba a pensar jo, que com volen privatitzar-ho, perquè s'han donat compte que els xavals van a cicles formatius, volen privatitzar, entonces van llevant classes.
0: Clar, i suposo, Rosa Amparo, que no eres l'única que hauràs parlat també amb altres famílies que estan en la mateixa situació, no?
1: Sí, xiques de Gandia, xiques de Berreguard, xiques d'Oliva, xiques del meu poble, jo sóc de Pego, del meu poble també, n'hi ha problemes d'eixos, aunque l'Ajuntament està intentant posar un autobús, l'Ajuntament de Pego, però són moltes famílies, i moltes famílies que no diuen res perquè, clar, lluitar contra la burocràcia, és dir, lluitar contra la Generalitat, contra la consellera, o lluitar per lo que tu vols, avui en dia és un poc impossible. Perquè o tens ajuda i tens veu, o no té, o no el fan cas.
0: I clar, realment, vosaltres què demaneu? autobús...
1: Demanem que jo no dic que ens posen un autobús en cada poble, ¿vale? Jo no dic això, però sí que ens... Que, per exemple, en Gandia, ¿vale? Posen un autobús a que arribi a Tavernes. Que habiliten algun medi de transport perquè puguen arribar els xiquets a el que volen estudiar. No a el que volen, a el que s'ha tocat. ¿Vale? Perquè en els cicles formatius és al centre que el toca. I si reclames a la situació que t'ha tocat, veure, jo vaig reclamar, per exemple, en el que m'havia tocat, i encara sí que esperen que em toqui l'inspector d'educació. No m'ha tocat, per dir-li el meu cas. Perquè a mi este curs em suposa 3.790 euros de gastos. En quant a cotxe, gasolina i temps. És que i demanar favors en la faena si algun dia passa algo. A mi em suposa això, aquest gasto. Entonces, no és una educació pública a la que estic accedint jo.
0: Clar, perquè pel que entenc, Rosa Amparo, sí que n'hi havia opció de fer este cicle formatiu a ir al vostre poble on viviu, però no per plaça. Sí. Però per plaça no.
1: Ha passat una cosa molt curiosa. Quan van acabar el curs, jo vaig entrar a parlar en la cap d'estudi, ¿vale? I li vaig dir, si per alguna d'aquelles marcos quedara fora del centre, en la repesca, el centre podria fer algo ja que ha cursat així perquè accedir a Berreguard. A lo que em van dir, no fa falta que facis això, Rosa, perquè el xiquet està dins. ¿Vale? Les paraules van ser eixes. Sorpresa la meua quan m'entere que en el Maria Enrique han llevat dos classes d'informàtica, de xarxes. ¿Vale? La consellera va llevar dos classes d'informàtica. Entonces han reubicat a tots els xiquets. Entonces, els de Gandia han vingut per casí i els de sí es han repartit. Entonces, a dos xiquets de Berreguard que van estudiar el mateix perquè m'han posat en contacte en una altra mare, ens ha tocat a Tavernes. I gràcies que tenim plaça, ¿vale? Perquè n'hi ha 22 xiquets sense plaça. 22. Que avui dia no saben si poden cursar o no poden cursar un cicle formatiu. És vergonyós. Que en l'any que estem passe això. És vergonyós.
0: I clar, vosaltres demaneu un millor transport, però per exemple el que tu has dit, Rosa Amparo, clar, si l'autobús és de Gandia també tindríem aquesta problemàtica de com anar de Berreguard a Gandia, per exemple.
1: Sí, però és diferent perquè és un trajecte més curt i els ajuntaments accedirien perfectament perquè nosaltres demanarem a l'ajuntament que estem demanant-ho. Jo he enviat correus a tots els alcaldes de la Safor, a tots. I m'han contestat. Vale? De fet, n'hi ha un munt d'ajuntaments que la setmana que ve hi ha una moció de censura, una moció per debatir este cas. Vale? Entonces, estan ajudant-nos. Jo he parlat en els grups de Compromís i del PSOE, de la Generalitat Valenciana, i s'han posat a disposició nostra. Vale? De fet, si tot va bé, tindrem una reunió amb ells, en els dos grups parlamentaris. Que merejant-nos estem merejant-nos, i en un cas donat ens posarien un minibús, vale? Encara que es tingueren que pagar els pares de moment. Jo li demane, o jo el que estic demanant a la consellera és que posi transport, ¿vale? O que doni ajudes, però que no tanque una beca que no s'anuncia en ningú puesto en juny, perquè en juny ningú sap on va i qui deixa d'anar. Perquè n'hi ha una ajuda de transport, ¿vale? Però la tanquen el dia 6 de juny. A mi no m'ajuda això, perquè jo no sé el meu fill què va fer.
0: Claro.
1: Entonces necesitem això de part de la Generalitat Valenciana, perquè de la consellera, visto lo visto, de fet, he enviat un correu al síndic de greves que és com si fos la casa del poble, perquè ens ajudi. A sindicats estudiantils estic enviant els correus. Des de l'Ajuntament de Gandia també estan ajudant-nos. Des de l'Ajuntament de l'Alqueria estan ajudant-nos. L'Ajuntament de Daimús, l'Ajuntament de Piles, l'Ajuntament de Miramar, la Encarna, la regidora d'Educació de Tavernes. Estem tots ahí. Perquè és vergonyós, és molt vergonyós el que està passant. Perquè l'educació avui en dia no té color. No té color.
0: Rosa Amparo, moltíssimes gràcies per contar-nos aquesta problemàtica. Per qui ens estiga escoltant i s'ha identificat, com pot fer per a posar-se en contacte amb vosaltres? No sé si la plataforma, clar, encara no està creada del tot, però...
1: No està creada, però si volen poden enviar-me un missatge al meu número de telèfon, que no tinc ningú problema. Estic oberta a parlar amb totes les persones i quan més siguem, més força tindrem. Vale. I més veu tindrem.
0: Vale. Pues que vulga posar-se en contacte amb tu, que ens escriga, per exemple, al telèfon de a qui em corresponda i el posem en contacte amb tu. Rosa Amparo, moltíssimes gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Que vaig
1: molt bé. És un problema molt gros. Gràcies.
0: Així no és. Adéu. Moltes gràcies. Adéu.

I més enllà d'esta problemàtica de com es preparen les famílies de cara pues, això, a la tornada a les aules, els profes ja s'han posat en marxa. A l'alumnat encara els toca la setmana que ve, però ells ja estan arreglant cosetes. Com es prepara el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València? Pues, lo preguntem directament al seu director, Vicenç Almenar.

0: tenim un títol nou, el d'Empresa i Tecnologia Digital, que ha substituït a l'agroaventurisme que teníem abans, i realment ixe ha tingut una gran demanda en plenar les places que teníem 80 escrits, i la nota de tall està molt bé, està sobre el 9,8, una cosa així. Uh-huh. Això ha fet que, clar, com m'han comentat altres vegades, el grau de turisme en tota Espanya tenia problemes de demanda, o sigui, no era un grau que tingués molta demanda, això se ha anat notant en tots els puestos, i nosaltres hem intentat buscar en l'àmbit este de ciències socials un títol que estigués a prop, similar a un ADE, però combinant-lo en la nostra especialització, que és la tecnologia, i per això es diu Empresa i Tecnologia Digital. I la veritat és que ha tingut molt bona acollida tant a la nostra comunitat, al nostre entorn, i com fora de la comunitat. Tenim de tot arreu. Tenim gent del voltant, molta. Tenim gent més allà, de la província i de les altres províncies de la comunitat, i també gent d'altres llocs d'Espanya. Per tant, per aquesta banda ha estat molt bé. Després, el nostre grau més emblemàtic és el de comunicació audiovisual. Com sempre, ha funcionat molt bé. Tenim altres 80 inscrits i la nota de tall està sobre 10,3, d'una cosa així. I de les altres que són més clàssics, bueno, la novetat que va ser l'any passat, que era el de Ciències i Tecnologies del Mar, continua molt bé. L'ofertem en format doble i per això tenim uns 30 inscrits. I la nota de tall també està en 9,8. Veiem que, a més, ha augmentat respecte a l'any passat, el número de peticions també ha augmentat respecte a l'any passat. Això vol dir que el van coneguent, perquè, clar, el primer any que comences sempre tens el perill de que no et coneguen. En Empresa i Tecnologia Digital no ho saps, perquè ja directament ha començat a lo grande. Este altre, bé, també està bé, va millorant. I dels més clàssics, per exemple, de Teleco, se manté la nota de voltant de 6,5, però sí que tenim 20 alumnes més que l'any passat. Teníem uns 60 i enguany tenim uns 80.
1: Ah, molt bé.
0: I després, en l'altre de tecnologia, que és el de tecnologies interactives, està també en 6,5 al voltant de nota de tall, i tenim uns 10 alumnes més que l'any passat, o sigui, que també està bé. I sumant, pues, al final tenim ixos quasi 100 alumnes més, uns 400 ens van entrar en grau. I després en màster ens entren al voltant un poc més de 200. Una de les coses que tenim és el màster per a professora de secundària, que ja és el tercer any que el anem a tindre, i continua tenint moltíssima demanda, més de 300 peticions, però pare que només podem ofertar 100. I ja, a la vista de que té tan bona demanda, per al curs que ve ja ens han autoritzat. Enguany no ha pogut ser, però perquè aquestes coses van lentes, la gestió d'aquestes coses van lentes, però per l'any que ve ja ens admeten la possibilitat d'oferir, desdoblar les especialitats que tenim i ofertar la que no tenim, que era d'anglès. Que fins ara tenim matemàtiques, física, química, socials, que seria economia, així, i després tecnologia informàtica.
1: Pues, això per al màster en professorat, vols
0: sí,
1: dir?
0: Sí, són especialitats de màster professorat i de matemàtiques. Tenim les especialitats. Tot això fa, cada una té 25 alumnes, fa el 100 que teníem. I per al curs que ve ens permeten desdoblar algunes especialitats i tindrem l'opció de donar també anglès.
1: Molt bé.
0: Tot plegat podem arribar entre 150 i 200 l'any que ve, això ja. Això és futur.
1: Però això per l'entrevista que farem, aquesta mateixa entrevista l'any que ve.
0: Exacte, això ja per dir-te l'any que ve una cosa que passarà l'any que ve. Però pel que és en guany, la veritat és que estem molt contents. Ha funcionat molt bé, les notes se mantenen o pugen i la demanda ha pujat prou, perquè ja us dic, o sigui, tenim 100 alumnes més. Hem passat de 300 i poc a 400 i poc. Està molt bé. No m'he puc queixar.
1: Les inscripcions estan, vamos, perfectes. Clar, m'ha cridat l'atenció perquè jo anava apuntant-me quan sí, me dies els graus nous. El d'enguany, que és l'Empresa i Tecnologia Digital, és el que utilitza també la intel·ligència artificial i tot això?
0: Sí, clar, la idea és com el grau clàssic d'empresa, d'administració i direcció d'empreses, l'ADE, que se diu habitualment, va néixer així. De fet, estem impartint, o sigui, l'ofertem nosaltres i l'escola d'ADE de València, de Politécnica de València. O sigui, l'oferim en dues escoles, allà en València i així. En els dos ha tingut molt d'èxit. I el disseny està pensat, és una transformació un poc de l'ADE clàssic de gestió d'empresa, afegint-li coneixements de tecnologia, un poc de programació, un poc de bases de dades, un poc d'utilització de la intel·ligència artificial per a la gestió de les dades, extraure informació de les dades.

0: desde la empresa. Es combina lo clàssic de la, lo que fa falta conèixer en la gestió d'empresa amb coneixements de tecnologia, sobretot també és un perfil que serveix de pont, perquè moltes vegades la gent de informàtica, diguem, d'una empresa i la gent d'empresa pura, de gestió de l'empresa, no tenen llenguatges comuns i a vegades es costa entendre's. Este perfil està, diguem, és més de gestió d'empresa, però amb molts coneixements de tecnologia que permetrà fer-los, gastar-los, però a més connectar-se amb la resta de l'empresa que treballa només en la part tecnològica.
1: Pensem... Per xarxa, no?, en altres sectors de, sí, de l'empresa.
0: Exacte, està bé. Exacte, està bé. Pues, i la veritat és que el... A més, la nostra universitat és molt tecnològica, no? Òbviament, sí. No? I donar-li aquest perfil a aquest títol jo crec que ha sigut un encert. I ens ha permet ofertar-lo a nosaltres i en València i en els dos llocs tindre molt d'èxit. O sigui, que està... Per les dues escoles estem molt contents.
1: Molt bé. Pel que entès jo, que s'ha canviat un poc el de turisme per este.
0: Sí, la idea ha sigut substituir-lo perquè tal com estava funcionant no tenia molta demanda. L'any passat teníem uns 30 matriculats d'un títol que hauria de tindre pues, uns 80. Aleshores, clarament, havia un problema de demanda, però ens passa a nosaltres i ens passa a totes les universitats de la Comunitat Valenciana i de fora. O sigui, no és una cosa que ho farem mal nosaltres. No,
1: no
0: és,
1: clar.
0: És una qüestió de que aquest títol, pels anys, pues, els alumnes de 18 anys
1: no,
0: han pensat
1: no troben interès,
0: que no troben interès. Però tens que buscar algo que tingui interès per a ells, però també que tingui interès per al sector empresarial, no?
1: Claro, que tinga eixides, no? Com diríem en el llenguatge...
0: Al final, és perquè en totes... No és obligatori que totes graus tinguin eixides, perquè hi ha algunes que són molt vocacionals i tal, però sí que convé que quantes més eixides tinguin, millor, no?
1: Exacte, si t'agraden diversos, pues, t'enfoques un poquet per els que més eixides.
0: I la nostra idea era, dins de... En un entorn com el nostre, de... El turisme tenia sentit, però es veia que l'estudiantat no ho veia clar.
1: Claro.
0: Pues dona-li algo d'aquest estil de ciències socials, de gestió d'empresa, que al final en turisme també estudiaven coses de ciències. No és un canvi tan radical, perquè moltes de les assignatures d'aquest àmbit també estaran en... Aixos coneixements també se van a veure en empresa i tecnologia digital. Però afegim altres coses. Donem un perfil diferent, més obert probablement, lo que al final sempre també està bé, perquè quan més obert siga els teus estudis, més àmplies són les possibilitats de trobar feina. Pues trobar feina en l'àmbit de les empreses turístiques, però també en altres tipus d'empresa.
1: Claro.
0: I ha sigut deixar la aposta de la nostra universitat. Tenim present que dintre de la Comunitat Valenciana continuen ofertant-se en castelló, en València i en Alacant, el grau de turisme. O sigui, no és que s'hagi perdut en la província. Per tant...
1: Que ningú es tira les mans a cap si té molt d'interès en fer turisme, que n'hi ha altres llocs.
0: Exacte.
1: Clar, crida l'atenció, no?, com va adaptant-se la universitat i els estudis en general al que demanda un poc la societat, no? Això és curiós.
0: Sí, t'obliga l'entorn i, a més, estem obligats també, perquè... Al final, nosaltres ens financiem amb els recursos públics i hem d'oferir, hem de donar una oferta que realment veiem que s'aprofita. I en la nostra universitat ha pensat que en aquest cas tenia més sentit per a aquest entorn, amb les condicions que teníem, aprofitar el que ja teníem perquè era fàcil introduir aquest tipus de títol i s'ha notat clarament que sí, que tenia una demanda que l'altre no el tenia. Aleshores, jo crec que la idea ha sigut bona i l'aposta ha sigut encertada.
1: Un encert, totalment. Vicenç, parlem d'esta nova etapa de, no?, quan comença el curs. No sé si s'ho agarreu en il·lusió, en nervis, com esteu vosaltres?
0: En il·lusió. I, bueno, és com el començament de curs. Els alumnes se posen nerviosos i els professors se posen nerviosos. És el primer dia que estàs nerviós. Sembla mentida després de molts anys, però estàs nerviós.
1: És fort, este bé.
0: Sí, no ho pots evitar. Òbviament, estàs menys nerviós que quan eres estudiant o menys nerviós que quan començaves a donar classe.
1: Clar.
0: Però aquests nervis no te'ls lleva a ningú. Conèixer a qui vas a tindre en classe, si no els has tingut prèviament en altres cursos, no? És... què vas a canviar, perquè sempre estàs pensant a veure com m'adapte, i ara mateix, amb l'ús de la intel·ligència artificial, és un repte. És un repte, a més, un repte molt gran per a les universitats, inclús per a les etapes prèvies, perquè la temptació de l'ús de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat per a acabar ràpid és molt alta. Però té un perill, i és que no aprenen res.
1: Claro.
0: I clar, nosaltres, i també, hem de renovar un poc també com fem les coses i què impartim, perquè igual hi ha temes que estem donant, o com les estem donant, que en les circumstàncies actuals i com se van a trobar els estudiants quan isquen, dins de 4 o 5 anys, un ensenyament clàssic
1: igual està desfasat.
0: Està desfasat. Mm-hmm. Nosaltres ens hem d'adaptar. Ara mateix és un inici de curs amb més diguem, més reptes.
1: Més reptes que els habituals, no?
0: Exacte.
1: Sí, clar, la intel·ligència artificial, si estàs en un institut, no?, en un text que està perfectament redactat, en paraules així rares, dius, canta un poquet, però clar, ja en l'àmbit de la universitat, sí. Pues ja n'hi ha molts que no?, que sí. el nivell també és més alt,
0: sí, però és que
1: igual cola més.
0: Dic. No, i fa de tot. La qüestió és que fa claro. De tot. Fa de tot perquè te fa coses de matemàtiques, te fa coses de física, te fa coses de biologia. O sigui.
1: Que por, eh?
0: Sí, i és la qüestió, sí. Per en aspecte de que el que el utilitza ho pot gastar en bona fe per eixir del pas, però quan t'acostumes a eixir del pas i eixes moltes vegades del pas, l'efecte que té és que tu estàs delegant la teva intel·ligència en un altre lloc i no l'estàs gastant i és, pues te fas fofo si, te fas, si no fas exercici, te fas fofo físicament, pues si no fas exercici mental, te fas fofo mentalment, o sigui, no
1: i és el múscul totalment,
0: exacte, i al final el teu pas per a la universitat no t'ha aportat res.
1: Claro.
0: I hem de, i això és un perill, i després l'altre és el contingut, la manera de donar-los, que després que els servisques saben que quan van a treballar van a tenir aquesta ferramenta i la van a gastar. Això és, tenim que enfocar d'altra manera de que ells li traguin més profit.
1: Claro.
0: De que realment siga útil, perquè ara aquesta ferramenta sembla gratis, però en uns anys la van a cobrar i ben cobrada. Les empreses, que quan te deixen gastar-la, t'exigiran que li tragues profit, i segons la formació que tingues, seràs capaç de treure-hi més o menys, no? I això també pot marcar una diferència.
1: Pues
0: o sigui, és un poc tot. Sobretot, el principal perill allà és, ara és que ells s'autoenganyen i la utilitzen per eixir del pas i els... I perden la possibilitat d'aprendre moltes coses. I després l'altre repte és saber com ensenyar-los per a que li traguem més profit en el futur.
1: Molts reptes per davant, molta il·lusió també, Vicenç, sí. Que ara ja comença este nou curs, amb les piles renovades de les vacances, i ara endavant.
0: Així estem, esperant que vinguin el dilluns els nous i també els... És que venien els altres anys.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies per contar-nos. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Gràcies. Adéu.

0: Tiene que haber una salida de igual de Bogotá y salidas...
1: Som és xula, és espectacular.
0: És espectacular, però salides a tu no t'han faltat, Anna, que no t'ha vist en tot el matí. Has llegit i ja no has vingut més. En què esteu treballant a la redacció?
1: Doncs ara t'ho conté tot i replegue tot el material que hem estat treballant este matí. El primer, Celia, és que este matí... El nuestro subdirector, Xavi Blasco, ha fet una entrevista uh-huh. al alcalde de Gandia al voltant, parlant d'este inici de curs que claro. Comencem ara.
0: Perquè no només comencem els polítics, els alumnes, sinó també els polítics.
2: Esos avanços seran visibles i estic en condicions d'anunciar en les pròximes setmanes més inversions per a Sancho Llop.
3: De noves empreses?
2: Sí, implantació de noves empreses i, a més, empreses importants.
3: En les pròximes setmanes?
2: En les pròximes setmanes.
1: En les pròximes setmanes. És un moment d'aquesta entrevista que hem gravat esta matí i que es podrà veure esta nit en Telesafor a partir de les 20-30 hores. En concret, en este moment, escoltàvem a l'alcalde, estava parlant de Sancho Llop, parlava d'aquest hotel que va començar a construir-se, el Holiday Inn, i del centre d'atenció a persones amb diversitat que ja està a punt de començar. I dia això, que en les pròximes setmanes anava a anunciar que s'instal·laran empreses importants en Sancho Llop, però Xavi intentava traure...
0: Ha intentat ahir punxar, però no així res. Bueno.
1: Però és un dels moments d'esta entrevista que ens ha donat en exclusiva l'alcalde José Manuel Prieto a Telesafor, i n'hi han hagut altres moments molt interessants. L'alcalde parla de l'estat actual de la ciutat, dels reptes que s'enfronta, d'obres pendents, de nous projectes, reflexiona, entre altres qüestions, al voltant d'aquesta crispació política que va en augment de cara a aquest últim any abans de les eleccions. També ha fet anuncis que no podem desvelar en aquest moment, la gent que esta nit va ser Telesafor. És que el tema dels moments...
3: No. Per cert, preparant aquesta entrevista he consultat hemeroteca. Benicanena s'acabava en maig, Ferroviaris abans del 30 de juny i el carrer Safor també en juny. Lo de l'administració i els terminis de finalització d'obres...
2: És cert que a mi lo dels terminis és cert que moltes vegades no m'agrada ficar-los perquè les obres són més complexes del que pareix i quan obris un carrer te trobes coses que no esperaves. En esta qüestió és distinta perquè no és un imprevist, sinó que són moltes circumstàncies distintes, tantes com vivendes hi ha, i hem volgut cobrir totes les intendències de les vivendes, tot el que els veïns ens demanaven, resoldre les qüestions que estaven pendents vivenda per vivenda.
1: No, són dos moments d'esta entrevista que ja dic que molt interessant i que ha donat molt de suc i a les 20-30 hores en Telesafor la podran veure.
0: Bueno, pues ahí convidem a tots a que escolten i vegin a l'alcalde de Gandia i el nostre subdirector Xavi Blasco.
1: I més coses, Celia, que perquè has dit no sé on has estat, Anna.
0: Exacte.
1: Doncs, justet ahir l'alcalde, quan feia aquesta primera roda de premsa sobre l'inici del curs, parlava d'un dels reptes de la ciutat com la seguretat. I justet avui estaven realitzant-se en el poliesportiu unes proves d'accés a policia local. Hi ha 7 places per a nova incorporació.
0: Vale.
1: I aleshores he dit, vaig a apropar-me a veure què en trobe. He parlat amb la regidora de seguretat, Lídia Morán. Bé, Lídia Morán, regidora de seguretat, èxit, no?, de convocatòria.
4: Sí, la veritat és que avui tenim vora 150 participants que bueno, s'estan presentant a les oposicions de policia local i ja donem un pas més, que això ja no para, per a poder incorporar més agents a la nostra plantilla i consolidar la plantilla en la que hem estat treballant al llarg de tota la legislatura.
1: Esta vegada són 7 places, però ja s'han augmentat la plantilla abans.
4: Sí, en este procediment en total són 10 places, 3 ja s'han cobert per el torn de mobilitat, que és que se mouen agents d'altres municipis al municipi de Gandia, i aquestes 7 són per torn lliure, que se poden presentar aspirants de qualsevol lloc, que encara no són agents. I després, a banda, també tenim un altre procediment, que tindrem en total 12 places, també hi haurà una part de mobilitat i una altra part de torn lliure, i en aquests dos procediments pues, aconseguirem tindre en total 22 nous agents a la nostra plantilla per a consolidar l'augment que s'ha anat treballant al llarg de tota la legislatura.
1: 150 persones per 7 places. Hi havia molt d'interès, la veritat, per cobrir aquestes places de policia local. Conegut gent que venia de molts pobles, de no sols de Gandia, de la comarca i d'altres comarques del voltant. I li he preguntat a José Martínez Espasa, el responsable de la policia local de Gandia, en què consistien aquestes proves.
5: Les proves selectives es basen, diguem, en procediments que aprova la Generalitat Valenciana per a tota la comunitat valenciana, de manera que són exactament igual en totes les localitats valencianes. En aquest cas consisteix en unes proves físiques on s'ha de demostrar la capacitat per a superar la velocitat, una prova primera de 60 metres de velocitat. A continuació es llança per a demostrar també capacitat de força un valor medicinal. A continuació es fa una prova de resistència, es fa un quilòmetre, i per a finalitzar la prova de natació. La veritat és que té molt de sentit, és una localitat costanera i per tant tenim els nostres agents realitzant servicis en l'aigua tots els estius, no? De manera que són proves un poc per a demostrar una capacitat física variada. Hi ha distinció entre homes i dones, hi ha reserva per a dones, per tant, sí o sí seleccionarem dones en este procés, i això pues ve a ajudar un poc a la renovació generacional i d'edat que necessitem també en la policia local de Gandia.
1: Perquè la majoria, imagina, són gent jove la que es presenta.
5: Exacte, sí, la gent està en una mitja edat de 20 i algo anys, 30 i pocs, i per tant és gent, diguem, que entra de nou a l'administració.
1: I després, imagina, fan proves psicològics.
5: Exacte, sí. La resta de procés selectiu consistiran en proves psicotècniques, es fa un test psicotècnic, i a continuació ja venen les proves escrites, que és un test de preguntes, un supòs pràctic i un examen de valencià final.
1: I finalment, quan s'incorporen?
5: Pues només finalitzen les proves. Evidentment també està condicionat a la realització d'un curs teòric i pràctic que es fa en l'IVASPE, que és l'Acadèmia de Policia Valenciana, però estan fent cursos, diguem, periòdicament, i per tant no tenim dubte que només acaben podrem fer l'acadèmia i incorporar-los a treballar de manera immediata.
1: I per a la gent que estigui escoltant-nos i digui, jo vull presentar-me a la pròxima convocatòria, més o menys se sap quan serà o...
5: A veure, el tema és que el que és el pla de distàncies del pròxim procés selectiu que ja comença la setmana que ve, diguem, ja té el pla de distàncies tancat. Aleshores, hauria d'esperar-se a la següent convocatòria, que és publicat en el Boletí de la Província, Diari de la Generalitat i finalment en el BOE, però de moment aquests processos, ja les distàncies ja estan llançades.
1: Els que estiguin atents per a la pròxima.
5: Exacte, sí.
1: Molt bé, gràcies. Adéu. Ahí estava José Martínez Espasa. Me cridava l'atenció de totes les proves que feia iniciar de natació, però clar, sí, és el que comentava, claro, que tenia sentit, perquè a vegades hi hem parlat de si hi ha hagut cas que s'han hagut de llançar a l'aigua, sí, rescatar a alguna persona.
6: I després cada vegada que passa alguna cosa d'això i els policies actuen i salven algú, pues sempre estem ahí reforçant, no?, aquesta formació que fan, que és molt, molt important. Velocitat, força, resistència i natació.
1: Sí, sí, estaven tots ahí molt...
6: Claro, que ho tinguin ben...
1: En molt bona forma, preparats. Comentaven que portaven molt de temps preparant aquestes proves. Escoltem algun dels candidats.
7: Pues perquè em presente a tot el que puc, a veure si traguen plaça en algun puesto.
1: Quants anys tens, si no és indiscreció?
7: Tinc 24 anys, sí.
1: I què t'estan semblant les proves? Dures?
7: Imagina que dures, com sempre. I més en la calor que fa, i en setembre, que estem a principis de setembre, que fa molta calor.
1: Ara s'imagina que tu sí que fas esport, te prepares, veritat?
7: Sí, no me queda una altra. Sí, sí, de fet estic treballant ja, de policia, però d'interina.
8: Al final jo fa temps que estic treballant de policia i res, i bueno, sempre tente així perquè jo tinc la meva plaça allà, però vull que acostar-me cap a casa. Estic en una altra població, sí.
1: Molt bé, molt bé. I què tal les proves? Són molt dures?
8: A veure, preparant-les es passen bé. Evidentment és que entrenar un poquet, però res, si les prepares un poc, les passes sense problema. El tema de l'estudi és més complicat. Sí.
1: A la gent que estigui escoltant-nos i digui, jo vull ser policia, què li recomanes?
8: Pues si vol realment que es prepare i que vagi a muerte, perquè al final quien la sigue la consigue, no? És el que diuen. Entonces no n'hi ha res impossible, i si li posen ganes, pues al final se ho trauran.
6: Em crida molt l'atenció aquesta gent, que diu, no, si les proves físiques és lo de menys, lo difícil és l'examen teòric, clar, jo veig les proves físiques i dic, mare meva, clar, cada un,
1: lo sé. La veritat que se notava de la que teníem tots molta il·lusió, estaven amb moltes ganes de fer aquestes proves. Primer han fet una part en el pavelló, després estaven en la pista d'atletisme, i pues eso, 150 persones que s'han presentat a aquestes places de policia, i la setmana que ve comença una altra tanda.
6: Molt bé. Pues ahí ho deixem per tots els que vulguin preparar-se aquestes proves. Clar, a lo millor si no s'han inscrit ja, com deia la... qui ho deia? El Martínez Espasa. Que ara
1: haurà d'esperar un poquet, però estiguem pendents de les publicacions del BOE, que són l'inici d'ahir.
6: Que qui la sigui la consigui. Ahí ho deixem. Anna, moltes gràcies.